0: Volía presentaros, así a la moda dreta, desde Badalona, Toni Medialdea. Así molt a prop també de Sants, Ramon Baguer, al baix. I també de Sants, d'eixe poble ciutat, Raúl Lorenzo, a la bateria.
1: Bé, companys, ens ajudeu? Ens ajudeu, sí? Aquests pulmons. Voleu dir que això podem cantar sentats? Sí.